0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

Els semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps ens hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

França vam néixer inconformistes, sempre amb la lluita, sempre antifeixistes. Hem perdut la por, un futur s'obre, no teniu presons per tancar tot un poble.

0: Muy bien.
1: No quieran el mundo más.
2: Thank you.

Ayer noche tuve un sueño, mi sueño, y en el sueño aparecían

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per tu.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: casos com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig i ella no ho vol, després què?

Per damunt dels nostres caps, la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle. I tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per tu.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tot són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal operari enllumenat públic, monitoratge de lleure per a menjador escolar, fisioterapeuta, comercial.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació.

Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.
1: Ràdio Vic, 90.3 de la FM.

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle. I tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per tu.

0: Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.

Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

Les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot, camina fins a trencar-te. Camina.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

Ja vam néixer inconformistes, sempre amb la lluita, sempre antifeixistes. Hem perdut la por, un futur s'obre, no teniu presons per tancar tot un poble.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal, operari, enllumenat públic. Monitoratge de lleure per a menjador escolar. Fisioterapeuta. Comercial.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.
1: Apassiona't amb Ràdio.

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: El Club de la Feina està obert els dilluns i els divendres de 9 a 12 i va destinat a persones que estan registrades a la xarxa Xaloc i que busquen feina. És per persones que no disposen d'ordinador a casa o que no tenen els coneixements necessaris per fer la recerca amb ordinador de forma autònoma. Aquí poden trobar ordinadors amb connexió a internet, poden fer impressió de currículum en cas de necessitar-ho, poden fer consultes al tècnic o fins i tot poden venir i els ajudem a fer un currículum de nou o a modificar el que té.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92.
2: Ara Vic Ocupació, som Gerard.
0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
3: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
4: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

Avui l'Albert arriba l'hora, em dóna el cava i el poso en fred. I arriben l'Héctor i la Clara, porten la nena adormida en el cotxet.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.
1: Al teteo.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol, no sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per cuidar.

0: Ràdio Vic, la música que tu vols.
1: Ara som gegants.
2: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
3: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
2: Strip, la revista de les bones notícies.

Never can say goodbye. Mai, mai, mai diguis adeu. La gran Gloria Gaynor, grandiosa Gloria Gaynor, Never can say goodbye. Sempre per començar un tema molt especial. Un tema que busquem sempre per entrar en bona sintonia. Temps de records, temps revival, temps d'un clàssic. Tres dècades a les antenes de tot Catalunya i més enllà. Què tal? Never can say goodbye. I quin és el tema d'avui, el monogràfic d'avui? Ahà, us encantarà.

0: Gràcies, company Ernest González. Que bé canta l'Ernest. Us el recomano sempre per qualsevol festa, o si el podeu veure en directe, fent la seva paròdia, la seva actuació dedicada a la música italiana, als grans genis de la música italiana 70, o també quan forma part del tribut a Mocedades i al Consorcio. Para que no me olvides, 3 dècades de bona música, de bons records, de bons remembers. I apuntes. Avui rebobinem, anem molt enrere, bastant enrere. No dic que abans d'ahir, sinó bastant més que abans d'ahir mateix. Us imagineu escoltar les cançons que sonaven en un setembre de l'any 1969? Algú dirà, jo sí, perquè doncs jo ja era jove, era adolescent, era jovenet, el papa i la mama l'escoltaven, els avis també, i alguns encara pues, eren projecte, però va ser un any realment bo, tancant una dècada meravellosa dels 60, que va ser la dècada que el feia el cap, canviaria el cicle de la música nacional i internacional. I llavors vindria la dècada 70, que hi hem repassat moltes vegades amb aquest pare, que no me l'oblidés. Amigues, amics, què sonava al setembre, al final de l'estiu de l'any 1969, any màgic? Doncs cançons com, per exemple, aquesta. Lone Star, que venien de molts anys enrere, de fer moltes i bones versions de temes de rock, de temes de soul, de temes melòdics, havien triomfat amb una cançó pròpia, en Mi Calle, i van buscar la continuació amb aquesta cançó amb un títol curiós. La trilogia Dios, el hombre y el amor. El gran Pere Gené.
1: Sé que un día el Señor...
0: Setembre 69, sense més.
1: También me dio la voz para hablar en el silencio.

La primera del 69, 1969, que sonava aquell setembre, la trilogia Lone Star, un dels millors conjunts que mai han existit. I un número internacional era aquest. Venia d'Estats Units, es deia Tommy Rowe, un autèntic ídol a la música d'USA, Estats Units, 1969, i aquesta cançó que va sonar moltíssim aquí. Dizzy, atontat, vaja, per a que no me olvides, setembre 69, una nacional i una internacional per començar.

0: 60, 70, 80, 3 dècades per recordar els caps de setmana al Para que no me olvides.
1: Para que no me olvides. Un programa original.

Oh, Monsieur Dupont. Oh, Monsieur Francesc Dupont. Cantant l'angleseta Sandy Shaw, la compatriota de Pop on the String, Marioneta sent la cuerda, guanyadora l'any 1967. Pop on the String, Marioneta sent la cuerda, Sandy Shaw, Monsieur Dupont. Que sonava l'any 1969 i més concretament el mes màgic de setembre, el que fa frontera entre l'estiu i la tardor. És a dir, que si fem números, veureu que anem tan enrere com fa 57 anys. Que no és fàcil dir-ho. Que bona era aquesta música de la Michael Zagarban. Te'n recordes d'aquell Let's Ocean, aquell omplepistes mil per mil? Per això hi ha farina més nova, això és ja dels anys 80. La posem de fons, para que no m'olvides. Primera hora, Let's Ocean. També de fons posem bones músiques perquè refresquis la teva memòria musical. El que escoltis aquí rarament ho escoltaràs a altres bandes, freqüències i sintonies. Tornem cap al 6-9. Tommy Rowe, Lone Star, Sandy Shaw i un conjunt que venia també ja d'alguns anys enrere fent versions i que van agafar ja temes més peculiars, més importants. Los Angeles, un dels millors conjunts de conjunció de veus, valgui la redundància de conjunt i conjunció, que hem tingut. Va tenir cançons molt lentes, molt romàntiques, molt tendres, però també cançons ben alegres. La cançó de l'any 69, després d'haver triomfat amb aquella Mònica i amb Lo mucho que te quiero i amb el Mañana Mañana, va ser aquesta cançó. Eren de Granada, també un conjunt que va tindre la maledicció de la carretera. Que bons eren Los Ángeles. Te'n recordes d'aquells moments? Momentos?

0: Els caps de setmana són per recordar. Para que no me olvides, amb Joan Enric Vidal.
1: Temps de ràdio, temps de records. Des del Penedès i per tot el món, amb Joan Enric Vidal i el Para que no me olvides.

0: El gran tigre de Gales, Tom Jones, Love Me Tonight. Cada any tenia 2-3 èxits. El de l'any 69, aquest Estima'm aquesta nit, Love Me Tonight. Ui, quina petició tan suggestiva. Des d'Anglaterra, Tom, el gran Tom Jones, el tigre de Gales, aquest Love Me Tonight. Hi ha com a continuació d'aquelles cançons que venien des de l'any 1964, en què va treure el seu primer gran èxit. Te'n recordes de Tom Jones i aquella Delilah? Te'n recordes d'aquell What's New Pizzicat? Te'n recordes d'aquell I'll Never Fall in Love Again? Te'n recordes d'aquell les cançons tan intenses de Tom Jones, cantades en ritme nom que realment està en perfecta forma encara i per molts anys el gran Tom Jones d'Anglaterra. Saltem a l'Atlàntic i anem cap a Sud-amèrica, també l'any 69 hi havia cantants, cantautors que arribaven aquí amb bastanta fortuna i bastant èxit. Un d'ells va ser un que es deia Leonardo Fabio. Te'n recordes aquesta cançó? Ella ja me olvidó.
1: Ella ja m'olvidó.
0: Jo la recordo ara. Això passa moltes vegades, eh?
1: Jo...
0: O al revés, vés a saber.
1: Jo la recordo ara.
0: Setembre 69, para que no me olvides.

No em diré que era una joia musical d'una de les primeres òperes rock que va haver-hi. Her. La cinquena dimensió, The Five Dimension. Van cantar aquesta cançó, o aquestes dues cançons amb una. Aquarius, Let the Sun Shine In. Aquarius i Deixa Entrar el Sol. Un èxit número 1 a tot el món. Aquarius, Let the Sun Shine In. Her, una gran òpera rock musical. The Five Dimension. Cinc grans veus de la música mid-soul. Mig, podríem dir, pop americana. Aquí, al nostre país, a l'any 69, seguien triomfant conjunts realment importants. Venien de tenir un èxit important que es deia Summer Jungle. L'any anterior van cantar també un tema que es deia Las tres de la noche han dado corazón y no dormís. I Los Íberos, un grup format per grans músics, un grup que podia ser tranquil·lament internacional, van cantar aquesta cançó preciosa, Night Time, Temps Nocturn.

T'agrada recordar? Ets a la millor sintonia. Para que no me olvides, un programa original de Joan Enric Vidal. Des del Penedès, per tot Catalunya i tot el món.

la veu per excel·lència, Frank Sinatra, gran cantant, bon actor, home de negocis, el rei de Las Vegas, deien.

My Way, a la meva manera. Una de les cançons més escoltades i més versionejades d'arreu del món. L'original Frank Sinatra, 69. Ets a la sintonia del Para que no me olvides. Cap de setmana amb 2 hores, 120 minuts, amb ganes de record. T'agrada recordar? Doncs aquí estem recordant des de fa 3 dècades. Una salutació des del Bressol del Penedès. Des de Canal Vint Ràdio per aquesta emissora que ara escoltes arreu del país i per tot el món, amb les tecnologies, a les xarxes i amb les 1001 aplicacions. Cordials salutacions en nom de l'equip de Joan Enric Vidal i amb les companyes i companys de les diferents emissores que cada cap de setmana van arribar als seus milers de simpàtics oients. Aquest temps del Pare que no m'olvides, la banda sonora de la teva vida. Avui estem centrats en un setembre com aquest, de l'any 1969, ignoro, i no perquè no hi siguéssim, si va ser un estiu, almenys inicialment, tan calorós com aquest. Però que hi havia molt bones cançons, això està garantit. Gloria Gaynor, que per cert, ja l'hem tingut d'entrada amb el Never Can't Say Goodbye. The Five Dimension, Tommy Rowe, Sandy Shaw, Tom Jones, Frank Sinatra, Los Angeles, Leonardo Fabio. És el nostre recorregut que portem i encara ens queda molt per endavant. 120 minuts cap de setmana para que no m'olvides, la banda sonora de la teva vida. Miguel Ríos, que venia de primer triomfar com a cantant de conjunt o sonor, després cantant com a Mike Ríos. Aquí hi ha un Miguel Ríos molt madur i amb una curiosa versió d'un tema que va compondre Juan Pardo. És un tema preciós que es diu Contra el cristal.

Bad Moon Rising, els grans Creedence, Clearwater Revival. Nom complicat, per alguns locutors d'aquelles èpoques, però que bons que eren. Van aparèixer en una versió de CSUQ i el primer èxit fort va ser aquesta cançó, Bad Moon Rising. Del primer llarga durada Cosmos Factory, Bad Moon Rising, i del seu segon, Petaling, aquesta gran cançó tan memorable i de tants bons records, Have You Ever Seen the Rain? Has vist com cau la pluja? Que romàntic, no? Si és en bona companyia, a darrere un vidre. Oh, oh, quina nostàlgia. Per si som al setembre, 69. Creedence.

Rafael estava al seu punt àlgid. Havia anat a Eurovisió dues vegades i tenia darrere un gran compositor, un dels millors sigut mai, Manuel Alejandro. És el mític tema d'amor de l'any 1969. Rafael, 69, una cançó de declaració d'amor i una altra de trencament. Vaja, quin contrast. Setembre 69, estuve enamorado de ti, sí, pero ya, coses que passen, no?

Coses de l'amor i el desamor. Tema d'amor, declaració. Estuve enamorado. Trencament. Per a que no m'oblides, cap de setmana, 2 hores, 120 minuts. Do you remember? 3 dècades. Cordials salutacions. Amb bona música fent funcionar el nostre retrovisor musical, mental i del record. I aquí en català que hi havia l'any 69 també. Bones cançons. Eren els temps de la nova cançó catalana encara. Haurem de fer un canvi radical la dècada següent dels anys 70. Hi havia una cançó preciosa del Joan Manuel Serrat amb un nom propi. Curiosament, aquesta cançó va quedar... va sonar força, tot i estar, podríem dir, amagada, sempre anomenada Bé o malament, cara B del disc. Recordem els singles, cara A i cara B, i els EPs en 4 cançons, que són els que traia el Rafael. L'estrella de 4 en 4. Clar, amb Manuel Alejandro tot era possible, però el Serrat com a compositor ningú li fa sombra. Te'n recordes aquella història d'una noia que es deia Marta? És un tema de debò entranyable.

La Happy Day, que bons eren, una espiritual negra, amb arrels de toc religiós. Oh, Happy Day, Equine Hawking Seekers, va ser número 1 a tot el món, i ningú va atrevir-se a fer cap versió d'aquest Oh, Happy Day. Que tinguis bon dia, bon cap de setmana i bons records amb el pare, que no m'oblides. I també, si preguntem, per exemple, què hi havia de música... música instrumental, doncs teníem un grup que seguia, que venia d'anys enrere, Los Pequeniques, i que estaven ja entrant amb la seva recta final com a conjunt, els germans Sainz, els dos líders indiscutibles, l'Alfons i el Lucas Sainz. Los Pequeniques, un conjunt que de 7 membres, que sonava molt millor que moltes grans orquestres dels temps i èpoques i d'avui. Tiempo Vuela va ser una versió d'un tema que venia de la música soul d'un senyor que es deia Booker T. and Time Is Time Is Time. Però la seva peça instrumental, el grup rei indiscutible de la música instrumental del nostre país, sens dubte, Los Pequeniques. Un dels seus darrers temes d'enregistrament, perquè seguirien com a banda i seguirien fent moltes coses els grans Pequeniques, que venien de temes d'oroig, com aquell hilo de seda, com aquells sombres i rejas, embustero i bailarín, Lady Pepa. Va ser aquest tema tan curiós, amb ambient futurista, es deia Cerca de las Estrellas.

Una joia musical descatalogada. White is white, Dylan is Dylan. Illa de White, el paradís dels hippies, segons s'explicaven les agendes d'aquella època. La cançó era original del francès Michel Delpech, la versió d'un grup que mai va aparèixer, un grup de laboratori, Kerouacs. Setembre 69 era el temps de la illa de White. White is white, és com una luz en la oscuridad, deia la cançó. Encara que la versió francesa original era fantàstica, d'un dels grans genis de la música francesa, Michel Delpech, el que va cantar per un flair. Ah! I d'Itàlia què ens arribava? Encara eren les veus clàssiques, les clàssiques veus de sempre d'Itàlia 60. Hi havia un rei indiscutible, amb permís dels altres. Per cert, deixem dir que aquesta cançó es diu Soca Tens. I és un tema que a les nits d'estiu omplia pistes i feia caliuet al bo. Soca Tens en Cuba, Trinidad. Deia que hi havia dos reis indiscutibles. Ella, la Mina, i ell, el Domenico Modugno. És la cançó de final d'un cicle d'una dècada daurada de la música italiana que tindria un relleu digníssim a la dècada següent dels anys 70. Però qui no recorda aquella lontananza? Diuen que la distància és com el vent. Però el vent ho uneix tot. Domenico Modugno. Che correva lontano e chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso ti ho accompagnata per la solita strada, ti ho baciata come sempre e ti ho detto dolcemente, la lontananza, sai, è come il vento, spegne i fuochi piccoli

No em negreu que era una passada musical. Un expert en guanyar festivals al seu país. Però mai va tenir èxit amb els festivals com Eurovisió o festivals externs, però el San Remo se l'emportava de carrer el Domenico Modugno. Ja amb els pràcticament finals de la seva carrera va cantar aquesta preciosa lontananza. La distància és com el viento. Sai, la distància com el viento. Quines cançons tan boniques. Per cert, que ja l'any 69, el que estem dedicat plenament en aquell setembre, ja era el final també d'una carrera musical dels Beatles. De fet, aquesta cançó que anem a escoltar va ser l'última que van gravar els Beatles. Sobre aquesta cançó va haver-hi molta especulació, en especial amb la funda del disc, del single, del 45 Revolucions, perquè ja hi apareixia conjuntament en John, Paul, George i Ringo, la mítica, entre cometes, Yoko Ono. I la cançó va dir-se així, la balada de John and Yoko. A partir d'aquí, i amb el Let It Be com a romàntica, va ser el punt i final a una història important d'un grup anomenat Beatles. Un nom que no volem qualificar, perquè la paraula ho diu tot. La balada de John and Yoko, any 1969, i bye bye. Bye, bye, Beatles, eh? Nosaltres continuem. Para que no me olvides.

Era un grup que venia de Bèlgica, es deien The Wallace Collection. Daydream. També van fer temes com Serenade. Era una meravella de grup, sis components, que semblava, doncs, que no era d'Anglaterra, no, eren de Bèlgica. Una versió molt ben feta aquí va ser la que va fer Llorenç Santa Maria amb la seva etapa, amb els Z66. Z66. Daydream, cançó de somnis. A Catalunya, a part de Joan Manuel Serrat i molts d'altres, també Lluís Llach, inclús cantava en festivals. Aquesta cançó del mestre Lleó Borrell, un dels millors compositors catalans de la nova cançó dels anys 60, es deia Cara o Creu. Te'n recordes? Setembre 69.

t'agrada recordar, ets a la millor sintonia. Para que no me olvides, un programa original de Joan Enric Vidal, des del Penedès, per tot Catalunya i tot el món.

0: I això, cançó a cançó, record a record, hem fet aquesta mirada enrere. 50 i tant. 57, 58 anys enrere, l'any 69, setembre 69. Cançons que han sonat com aquesta de Voces Amigues. Quatre estudiants universitaris en aquella època que van cantar aquesta cançó i poca cosa més. De fet, sortirien dos cantants bastant discrets, la Diana Maria i el Carlos Antón. Però van tindre aquesta cançó de gran èxit, Canta con nosotros. Won't you be a life? I això ja és recta final para que no me olvides la banda sonora de la teva vida cap de setmana. Tres dècades. Des del Bressol del Penedès, Canal 20 Ràdio, us saluda cordialment Joan Enric Vidal. I amb aquesta recta final us deixo un cantant emblemàtic, hem dit que posava música d'Itàlia, música de Catalunya, música made in Spain, música sud-americana, música dels Estats Units, anglesa, belga. No hem posat res de França. I cal dir que la dècada 60 va ser la gran dècada de Salvatore Adamo. Amb ell enfilem la recta final amb algunes de les seves cançons d'aquells 6-9 i anys al voltant més celebrades, com aquesta.
1: Nuestra historia comenzó.
0: Nuestra novela, Notre Roman.
1: Oh Dios, qué gran amor. Y es verdad.
0: Petons per elles, abraçades per ell, Joan Enric Vidal. Para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida. Recordar és tornar a viure. Adéu.

0: t'agrada recordar, ets a la millor sintonia. Para que no me olvides, un programa original de Joan Enric Vidal. Des del Penedès, per tot Catalunya i tot el món.
1: Ràdio Vic, 90.3 de la FM.
2: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.
3: Ara som gegants.
2: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
4: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
2: Strip, la revista de les bones notícies.

quan de petits miràvem el cel estrellat i negre de la terra, no sabíem que el que hi vèiem era un temps que marxava per no tornar.

Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

pensar. Un perfum de caca d'oca i una esponja impermeable. Una pilota de ferro i, per què no, un submarí inflable. La llar de foc de cartró i un bon xiulet silenciós.

Ràdio Vic, 90.3 de la FM.

joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: El Club de la Feina està obert els dilluns i els divendres de 9 a 12 i va destinat a persones que estan registrades a la xarxa Xaloc i que busquen feina. És per persones que no disposen d'ordinador a casa o que no tenen els coneixements necessaris per fer la recerca amb ordinador de forma autònoma. Aquí poden trobar ordinadors amb connexió a internet, poden fer impressió de currículum en cas de necessitar-ho, poden fer consultes al tècnic o fins i tot poden venir i els ajudem a fer un currículum de nou o a modificar el que té.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: subterrània, la que cura cicatrius amb aigua i sal. De voler quedar-me a les abraçades d'un alali, d'un febrer que està acabant.
1: Home, ja.

0: els dits.
1: Som-hi.
0: Vinc de millorar per aquells que estimo. Terrassetes, búnkers, birra i rave. Tot allò que passa quan no m'explico.

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol, no sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per tu.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Ràdio Vic. Fes la teva.
1: Thank you.

Ayer noche tuve un sueño, mi sueño, y en el sueño aparecían

Els semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

tornada al metge es va dormir profundament com un nadó al sofà. I hauria pogut seguir clapant fins l'endemà si no l'hagués despertat la seva pobra muller cridant que en Pau l'havia telefonat.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Vinc d'una ciutat mediterrània, la que cura cicatrius amb aigua i sal, de voler quedar-me a les abraçades d'un alali, d'un febrer que està acabant. Vinc de no portar res a les butxaques, quatre dies que passaven per passar.

0: entre els dits.
1: Som-hi.
0: Vinc de millorar per aquells que estimo. Terrassetes, búnkers, birra i rave. Tot allò que passa quan no m'explico.

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per tu.

0: Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.